Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: just kiss and say goodbye.
1: Música nit.
2: Música nit.
1: La música dels teus somnis.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: A Lloret diuen que jo sóc de mar obert, en Xipi de platja, en Sigal de cala, la Xènia és de primavera, el John de ple estiu, l'Albert és d'anar amb bici i en Josep de sortir amb barca. La Merche de barbarejos, en Jordi d'escopinyes, la Mia de concerts, el Moja de teatre. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia. El Panxo celebra 30 anys com a referent de la cuina mexicana a Lloret de Mar.

0: I és que tothom coneix el Panxos. Veïns de Lloret de Mar i de municipis del voltant hi han menjat alguna vegada. Aquest emblemàtic restaurant de cuina mexicana ha celebrat 3 dècades de trajectòria com a negoci familiar d'èxit. Per commemorar aquesta fita, el restaurant ha rebut aquest dilluns el reconeixement de part del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar i també de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que recorda perquè ara fa 30 anys va apostar per portar la cuina mexicana al municipi. Un tipus de cuina que llavors no existia ni estava de moda, i l'escoltarem en Joaquim Bolós d'aquí a uns minuts, tant a ell com a Marc Linares, com a president del Gremi de Restaurants, i a la regidora Cristina Aymerich. És el nostre tema de portada d'avui dimarts, dia 9 de juny. Molt bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Anem amb altres titulars del dia, els avancem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
1: Bon dia, Rosa. En tema de successos, una dona francesa presumptament segrestada per la seva exparella estava allotjada en un hotel de Lloret de Mar. I també en successos, un mort i un ferit greu després de xocar frontalment amb un totterreny a la C63 a Lloret de Mar. Ha passat aquest dilluns. A banda d'aquestes informacions, també donarem veu a diferents guanyadors dels Premis Guitart atorgats setmanes enrere a Lloret per saber quines fites s'han assolit en àmbits amb la, com la solidaritat, l'emprenedoria o la música. Pel que fa a l'agenda d'avui, es presenta un nou butlletí Sesmón de l'Arxiu Municipal. L'arxiver en Quim Davant ens destacarà continguts d'aquesta publicació, un dels quals fa referència a l'any Domènec. A la segona part anirem fins al teatre per destacar les funcions de final de curs de les aules per adults de cara al cap de setmana. I al Casal de l'Obrera, l'associació Casa Amiga organitza més funcions en llengua russa per adults i joves. A més, recordarem que avui comença la selectivitat per a 121 alumnes de Lloret de Mar. Desitgem molta sort a tothom.
0: Com sempre, també repassarem els titulars del dia, les portades dels diaris d'aquest dimarts i sabrem amb detall la previsió del temps per aquesta setmana aquí a Lloret de Mar. Amb tota aquesta informació, amb aquesta portada, donem pas al Bon Dia, Bona Hora que fem possible amb Moisés García, Josep Altafulla i qui us parla, Rosa Giral.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: Les 8 i 3 minuts del matí, moment de donar pas a la crònica del temps amb en Xavi Segura, que ens anuncia que el descens de temperatures que comença a diferents indrets arribarà per fi a Lloret de Mar i serà els pròxims dies. Escoltem la seva crònica. Xavi, bon dia.
1: Bon dia. Avui hi haurà petits canvis en el temps. Ens ha creuat una línia frontal molt desgastada, però suficient per provocar aquests canvis. Entra el vent del nord als extrems, per tant, anirà arribant més aire fred, sobretot en el altura, i avui aquí a Lloret el que notarem sobretot és que el cel està una mica més variable, per tant, tindrem la presència de més intervals de núvols, en principi sense precipitacions, tot i que al llarg del dia, sobretot a la tarda, no es pot descartar que arribi alguna gotellada, ben poca cosa i fenòmens anecdòtics, i si arriben a caure, perquè avui els ruixats quedaran més dispersos i concentrats a punts del Pirineu, Prepirineu i a l'interior nord-est. Les temperatures de moment aquí a la costa es mantenen semblants, però comencen a baixar cap a l'interior i al Pirineu, i aquest descens el notarem sobretot aquí a Lloret de cara al dimecres. Al dijous tocarem fons, per tant una calor molt més moderada, menys estiuenca, i a poc, doncs, normalitzarem els termòmetres. Venim del pic càlid del dilluns, avui encara pocs canvis, per tant, valors encara aquestes properes immediates hores per sobre de la mitjana, però entre dimecres i dijous normalitzarem per les dates, encara amb variabilitat en el cel, no es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat passatger, però en principi sense pluja a la vista, sobretot aquí a la costa de la Selva Marítima. I a partir de divendres les temperatures tornen a pujar, per tant ens espera novament un cap de setmana amb un ambient més aviat estiuenc, més del que tocaria en aquesta època de l'any, de moment sense extrems o calorades importants a la vista, i amb un temps molt tranquil, sol radiant a tot arreu.
0: Moltes gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. La complementem amb les dades que tenim ara mateix a Lloret de Mar. La temperatura és de 19 graus, mentre que la humitat se situa al 82%.

0: 8 i 5 minuts del matí. Avancem amb més temes d'actualitat en aquest cas. En aquest cas, volem dir, per repassar les portades d'aquest dimarts, dia 9 de juny. Josep.
1: Donem un cop d'ull a aquestes primeres planes dels següents diaris. El diari de Girona, en primera plana, podem llegir en grans titulars: més de 4.000 estudiants gironins comencen les PAU. En bateria de titulars en cultura, el recurs del col·lectiu per irregularitats flagrants allarga el cas Trufó. També en religió, un cor gironí cantarà en la vetlla de pregària amb el papa a l'estadi olímpic. En matèria judicial, Roses haurà de pagar 3 milions per l'expropiació d'una finca a Santa Margarida. Amb fotografia il·lustrativa, la indústria gironina de l'autobús busca reconvertir-se. I a peu de plana, 46 parades del mercat de la Devesa no podran seguir-hi per impagament. Això pel que fa al diari de Girona, El Punt Avui, tema monotemàtic, i avui Lleó 14 és el protagonista, que inicia el seu viatge a Catalunya. Diu aquest especial que la visita del papa, carregada de simbolisme, pendent de l'ús que faci del català. La resta de premsa escrita, en gran mesura també el papa és protagonista. El País, per exemple, obre dient que el papa urgeix els bisbes a actuar davant la plaga de la pederàstia. I també a peu de plana, que el Marroc mata en un atac amb drons a un líder del Polisari. Diari El Mundo. Imatge de portada per Lleó 14, que demana als polítics límits morals al poder. I també hi llegim que el PSC d'Illa es descalabra i Aliança Catalana es dispara en una nova enquesta. A La Vanguardia, el papa demana en el Congrés fugir de la permanent desqualificació política i Trump torna a fracassar en el seu intent de frenar Israel. El diari La Razón, imatge tota plana amb el titular Ovació històrica per Lleó 14 a les Corts. A El Periódico de Catalunya, també imatge per Lleó 14 i el titular El papa posa en peu al Congrés reivindicant la dignitat humana. I en aquest cas també hi llegim que la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI. Finalment, a l'ABC, imatge de Lleó 14 amb el titular El papa s'alça davant el Congrés en defensa de la vida.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, on hi llegim doncs aquests titulars: que comença la selectivitat del 2026, nou control d'aparells electrònics, visita del papa i vaga de docents. Uns 46.000 alumnes s'examinen de les proves d'accés a la universitat, les PAU, el 9, 10 i 11 de juny, és a dir, a partir d'avui dimarts. Recordem que en el cas de Lloret de Mar, els alumnes van a Girona, a Montilivi, i que són un total de 121 estudiants. D'altra banda, vaga l'educació a tot Catalunya. Els docents inicien un nou cicle d'accions abans d'acabar el curs. El govern reitera la voluntat de diàleg, mentre que els grups polítics demanen un gran acord per dignificar el sector educatiu. Un altre tema de portada és estabilitzat l'aparatós incendi que ha cremat dues naus d'una cooperativa agrícola de Lleida. Han cremat milers de palots i caixes de fusta i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat. Més titulars: és un regal la passió per veure el papa compartida per joves i grans catòlics. Centenars de joves catòlics es preparen per participar en els actes de la visita, que viuen com una oportunitat de trobada, unitat i reafirmació de la fe. Jo no t'espero és l'altra cara d'aquesta visita. Associacions atees i laiques no volen pagar la visita al papa Lleó XIV. Rebutgen el finançament públic de la visita papal i qüestionen que rebi el pontífex al Congrés o que se li cedeixi l'estadi olímpic de forma gratuïta. Més qüestions: la història de la mort d'Antoni Gaudí, d'un atropellament a una fotografia buscada. Resseguim els últims dies de vida de l'arquitecte de la Sagrada Família, traspassat el 10 de juny del 1926, tres dies després que l'atropellés un tramvia. Indignació per l'assassinat de la Liana. França revisarà 70.000 denúncies de violència a menors. El ministre Gerald Darmadin ha reconegut que hi ha 70.000 dossiers relacionats amb violència contra menors per riu. obrir i tornar a investigar. Moren un alt dirigent del Front Polisari i dos membres en un atac amb drons al Sàhara Occidental. El Moviment d'Alliberació Nacional assegura que l'atac, volem dir, ha mort a l'Egip Mohamed Abdelaziz, fill de l'històric dirigent del Front Polisari i que es projectava com a futur líder de l'organització. Acampada contra l'ERO de Nissan. Els treballadors denuncien un tancament encobert. Els sindicats denuncien que no hi ha avenços en les negociacions per reduir el nombre de treballadors afectats i reclamen un pla de recol·locació. Més titulars, la jutgessa dona raó al Biol i arxiva el desallotjament de l'Institut B9 de Badalona. Segons la magistrada, l'Ajuntament va oferir l'atenció deguda als immigrants que es van quedar sense alternativa habitacional. I per acabar, Sanitat enllesteix un pla per distribuir preservatius gratuïts als joves d'entre 16 i 22 anys. Serà a partir del 2027, l'any que ve, i només caldrà presentar el DNI a la farmàcia.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues notícies que són dos successos a la pàgina 12 del diari de Girona. Una és que mor el copilot d'un cotxe en un xoc frontal a Lloret de Mar. Per causes que s'estan investigant, un turisme i un vehicle tot terreny van col·lidir. I l'altre titular és a la mateixa pàgina, rescaten una jove francesa segrestada per la seva exparella i tots dos s'allotjaven en un hotel de Lloret de Mar. Són dues notícies que ampliarem d'aquí a uns minuts a la ràdio.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
6: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
7: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu.
8: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
9: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
2: Bon dia, bona hora.
0: Molt bon dia de nou al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Un quart de nou en punt del matí. Donem pas a la primera part del Bon Dia, Bona Hora. Ho hem dit en portada, tothom coneix el Panxos. Els veïns de Lloret de Mar i dels pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar.
1: Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement del Gremi de Restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la la família de Joaquim Bolòs, que explica per què tres dècades enrere va decidir apostar per la cuina mexicana.
10: Sempre he tingut molt de carinyo a la cultura mexicana. O sigui, la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana i quan vaig provar el menjar mexicà, diu, pues de cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, perquè he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me pel meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vàrem tindre èxit i vàrem sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat i atenció al client, lo fonamental de l'hostaleria. O sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
0: Actualment el Panxos compta amb dos establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i té una dotzena de treballadors. Fa poc la tercera generació de la família Bolòs s'hi ha posat a treballar.
1: Des del sector de la restauració, Marc Linares ha destacat el caràcter familiar i la implantació del restaurant al municipi.
11: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família que han demostrat que sempre estan al servei de tothom, sempre col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, que han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, a dia d'avui, no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut agrair-los i reconèixer-ho.
0: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich, que ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
12: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem als Panxos i contents perquè tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat el negoci i pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar, van ser innovadors en aquest sentit, així que menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa bé a gust aquí a Lloret.
1: Amb tres dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana, molt conegut dins i fora de Lloret de Mar i consolidat com un dels establiments de referència del municipi.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Anem ara amb un parell de successos. El copilot d'un turisme ha mort aquest dilluns després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a la carretera C63 a Lloret de Mar.
1: La víctima és un veí de Santa Coloma de Gramenet de 20 anys. El conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat a l'Hospital Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre.
0: Les causes de la col·lisió estan sota investigació. Arran del xoc s'han activat diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers que han fet tasques de carceració i dues unitats i l'helicòpter medicalitzat del SEM.
1: Pel que fa a l'afectació viària, l'accident ha obligat a tallar un dels carrils de la via i els Mossos donen pas alternatiu a la resta de conductors. Amb aquestes són 57 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de principis d'any.
0: Seguim ara amb un altre succés. Una dona francesa presumptament segrestada i agredida per la seva exparella ha estat rescatada per la policia local de Blanes en una operació que ha culminat amb la detenció d'un home també de nacionalitat francesa. L'home està acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys.
1: Tot i que els fets es van desencadenar a Blanes, la investigació ha revelat que tant la víctima com el detingut estaven allotjats en un hotel de Lloret de Mar. Segons va explicar inicialment l'home, els agents, tots dos passaven uns dies de vacances a la Costa Brava i mantenien una relació de parella.
0: L'actuació policial va començar després que diversos testimonis alertessin que un home estava colpejant un vehicle amb una dona a l'interior en una benzinera al centre de Blanes. Quan les patrulles van arribar al lloc dels fets, l'individu va intentar fugir corrents, però va ser interceptat a poc després.
1: Durant les comprovacions, els agents van descobrir que sobre la dona constava una requisitòria Schengen emesa per les autoritats franceses com a persona desapareguda. Posteriorment, el Centre de Cooperació Policial i Duanera d'Hendaia va confirmar la seva desaparició.
0: La jove va negar la versió facilitada per l'home i va assegurar que es tractava de la seva exparella, que la retenia contra la seva voluntat.
1: També va explicar als agents que havia estat víctima d'agressions i amenaces de mort i que l'home li havia retirat el telèfon mòbil per impedir que es pogués comunicar amb familiars o coneguts.
0: La víctima va manifestar la seva voluntat de tornar a França amb la seva família i va expressar la por que sentia envers el detingut.
1: Davant d'aquests indicis, la policia local de Blanes va procedir a la detenció de l'home i va traslladar la dona a l'Hospital Comarcal perquè rebés assistència mèdica. Segons ha informat el cos policial, actualment es troba en un lloc segur.
2: Bon dia, bona hora.
0: Les 8 i 21 minuts del matí, canviem de qüestió. Dies enrere, Lloret de Mar va celebrar la 12a edició dels Premis Guitart, uns guardons que reconeixen iniciatives i trajectòries vinculades al talent, l'emprenedoria, la solidaritat, la formació i el turisme. La gala també va servir per homenatjar figures i projectes que contribueixen a mantenir viu el llegat de l'empresari hoteler Climent Guitart.
1: Un dels reconeixements destacats d'aquest any ha estat el Premi Especial Tres Pioners, que ha recaigut en la família Ricat, una de les nissagues hoteleres més històriques de Catalunya, actualment dirigit per la cinquena generació de la família i estretament vinculada a Lloret a través del Rigat Park.
0: El Lloret també ha volgut reconèixer el llegat de Filippo Rigat Tortorici dins del sector turístic, donant pas a Felip Rigat, propietari de l'hotel.
13: Estem molt contents de rebre aquest galardó, especialment aquest dia en què el meu fill m'acompanya, que és la sisena generació d'hotelers, i que també tenim un càlid record envers en Climent Guitart, una persona en què hem conviscut i hem tingut molt bona relació fins a la seva ausència, desgraciadament. La nostra empresa farà dintre d'uns anys, quasi 200 anys. Som empresa de sisena generació, com hem dit abans. El futur està en mans del Santi i l'Anna Rigat, que s'estan preparant, una com a economista i l'altra com a director d'hotel. I en breu començaran a substituir-nos. Ser un dels representats com a pioner del turisme o de Premi Tres Pioners de la Fundació Climent Guitart significa un reconeixement a la labor feta des de 1955 a Lloret, en què el turisme va desenvolupar-se com tots més o menys coneixem.
1: En l'àmbit de la solidaritat, el guardó ha estat per a la Fundació Pioners of Our Time de l'Alt Empordà. L'entitat ha estat distingida per la seva tasca en la conservació del medi ambient, la gestió del territori i la promoció d'un model de desenvolupament sostenible basat en la col·laboració entre agents públics i privats.
0: Seguim donant veu a més premiats. Perquè fa l'emprenedoria, el premi està per la Brabant Ariz, una empresa de perfumeria natural de l'Alt Empordà que desenvolupa el concepte d'osmoturisme, una proposta que combina aromes i experiència turística com a eina de descoberta del territori. Escoltem el fundador de Brabant Ariz, Ernesto Collado.
14: Per mi aquest guardó ha sigut molt important perquè reconeix una tasca que s'ha anat fent de mica en mica, construint aquest concepte de l'osmoturisme, que és aquesta forma de viatjar seguint el teu olfacte, el teu nas, és a dir, seguint el teu cor i la teva intuïció. Per tant, una forma de viatjar que va més al cor de les coses, a intimar, a aprofundir, a crear moments emocionants i records molt poderosos. Llavors aquest sentit de l'olfacte, que sempre ha estat relegat i que està, diguéssim, fora del que serien les grans vedets sensorials, ara sembla que el turisme el reconeix com una forma també de viatjar interessant. Per tant, per mi és un gran honor i ha sigut una empenta molt gran en la nostra visió i en el nostre projecte.
1: El guardó de música ha distingit Gio Productions, coneguda com la Gio, una formació gironina que aposta per noves maneres d'apropar la música clàssica al públic a través d'experiències escèniques i projectes educatius i culturals. Donem pas al director general Jaume Sabater.
15: Per a la Gio és un honor haver rebut el Premi a la Música Climent Guitart, un reconeixement que premia un projecte que treballa per transformar el sector de la música clàssica, per connectar nous públics i generar no només impacte cultural, sinó també social al territori. Per tant, creiem que són uns valors que van molt alineats també amb l'esperit d'aquests premis Climent Guitart, amb aquesta transformació positiva del nostre entorn, des de les persones, des de les emocions i amb aquest compromís comunitari. Per tant, per nosaltres és un honor i molt contents d'haver rebut aquest premi.
0: En aquesta edició també s'ha lliurat el Premi de Formació a Danina Pilip, alumna amb la millor qualificació, volem dir, del cicle de restauració de catering de l'Escola d'Hostaleria de Lloret.
1: El reconeixement inclou una beca per continuar la seva formació al CET de Barcelona. D'altra banda, el premi a la trajectòria ha estat per a les germanes Sabina i Glòria Fluxà, al capdavant del grup Iberostar, en reconeixement a la seva aportació al sector turístic i al seu compromís amb la sostenibilitat.

0: 8 i 26 minuts del matí. Canviem de qüestió. L'Arxiu Municipal de Lloret de Mar presenta avui el número 25 del butlletí Sesmón, una publicació que és anual dedicada a la recerca, la divulgació històrica i la preservació del patrimoni documental local.
1: L'acte s'emmarca en la commemoració del Dia Internacional dels Arxius. Escoltem l'arxiver municipal Quim Davant.
2: Avui us presentem el número 25 del butlletí Sesmón, que és una publicació que ja s'ha convertit en una referència per a tots aquells que s'interessen per la història i per la memòria de Lloret de Mar. I arribar a aquest número doncs no és poca cosa, no? Perquè vol dir que hi ha hagut una feina continuada, rigorosa i, en certa manera, sostinguda en el temps, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni documental del municipi i d'apropar-lo a la ciutadania. I aquest nou número ho torna a posar de manifest, no? Amb una combinació d'articles, projectes i reflexions que ens ajuden a entendre molt millor d'on venim. El butlletí manté la seva estructura habitual amb seccions ja consolidades, com la parada del Sesmón, que funciona com una mena d'editorial, la memòria anual de l'arxiu, els projectes que impulsem des de l'arxiu i també, com és habitual, doncs diversos articles d'investigació històrica, no? Tot plegat es completa amb una contraportada dedicada doncs, a comentar una imatge o un document significatiu de Lloret de Mar. I aquest any, però, hi ha un fil conductor especialment interessant, que és la funció social dels arxius, és a dir, la idea que els arxius no han de ser només espais on es guarden documents, sinó institucions actives que participen en la construcció de la memòria col·lectiva. I això implica doncs, un canvi de mirada, no? Ja no es tracta només d'esperar que la gent vagi a l'arxiu, sinó de sortir a buscar en aquesta gent, de fer visible els documents, de donar-los sentit i de posar-los al servei de la ciutadania. I també implica doncs, una altra qüestió clau, no? Que és garantir que aquesta memòria sigui diversa i representativa. Perquè si només conservem la documentació de les grans institucions o de les grans famílies o de les grans empreses, doncs correm el risc de deixar fora moltes altres realitats de Lloret. No? I per això des de l'Arxiu de Lloret doncs, s'impulsen projectes que busquen recuperar veus que molt sovint queden com amagades o invisibilitzades, no? Com les de les dones, les persones migrants o les dels col·lectius LGTBIQ. No? I un altre dels punts destacats del butlletí doncs, és la memòria anual del Servei d'Arxiu. No? Més enllà de les xifres que són importants, el que es desprèn és la imatge d'un arxiu viu que és actiu i que està en constant creixement. No? Durant el darrer any s'han atès més de 23.000 consultes, s'han fet més de 10.000 reproduccions digitals i s'han incorporat desenes de nous fons documentals. No? Aquestes dades certament reflecteixen una realitat clara, no? que cada vegada hi ha més interès pel patrimoni documental i que cada vegada hi ha més persones que utilitzen l'arxiu com una eina per investigar, per conèixer i per entendre el passat. No?

0: article sobre aquest homenatge col·lectiu que ha elaborat la comissió organitzadora.
1: A més, recull les conclusions del segon seminari internacional Arxius i Turisme, centrat en l'evolució dels allotjaments turístics.
0: El volum també incorpora treballs de recerca històrica com Kirja Majuan Mundó, l'americano, en aquest cas d'Eduard Masjuan i Bracons.
2: Sí, pel que fa als estudis i articles doncs, presentats en aquest número, doncs, caldria esmentar el de Kirja Majuan, un lloretenc que forma part del fenomen dels americanos del segle XIX, que a més és un article molt adient ara que aquest cap de setmana es commemora la Fira dels Americanos. L'article ressegueix en molt detall la seva trajectòria, des de la seva emigració de molt jove cap a Puerto Rico fins a la consolidació d'un important negoci de banisteria i comerç de mobles que ho va fer a la capital de Puerto Rico, San Juan. No? En conjunt es tracta d'una història que combina migració, esforç i mobilitat social i que ajuda a entendre una mica doncs, la dimensió humana i econòmica dels lliuretencs que van fer fortuna a les Amèriques. No? També hi ha l'article sobre Romà Macià Rovira, que ens apropa a l'experiència certament dramàtica que va viure aquest personatge durant la Guerra Civil Espanyola, concretament en el context del que seria la Batalla de l'Ebre. És una narració que combina memòria personal i història militar i que permet entendre doncs, la dimensió humana del conflicte des d'una perspectiva força, força propera. No? També hi ha l'article de Pol Esteve, que analitza el naixement i la transformació de l'oci nocturn a Lloret de Mar a partir de la inauguració de la discoteca Revolution a l'any 1969. En certa manera, el text contextualitza aquest fenomen dins el boom turístic dels anys 60 i 70 i l'autor doncs, reflexiona sobre el paper de la música, la tecnologia i la cultura juvenil en la configuració del model d'oci i s'hi planteja una mirada crítica sobre el llegat d'aquesta indústria de la diversió, no? Que ha marcat profundament la identitat contemporània de Lloret. I finalment, doncs, a la contraportada hi ha un petit article d'en Jordi Soliguer que ens ofereix un record del mercat de les pageses que celebrava als baixos de la Casa de la Vila, aproximadament cap als anys 50 del segle passat. A través de la memòria i la descripció de la fotografia, en Jordi recupera noms de venedores, escenes de treball i dinàmiques socials que reflecteixen un mercat plenament femení, no? On les dones eren les protagonistes de la compra-venda i de la vida econòmica local. No? I, en definitiva, aquest número 25 del Sesmón doncs, ens mostra un arxiu que no només conserva, sinó que investiga, que divulga i que col·labora. No? Un arxiu que treballa per ser útil a la societat i que entén que el patrimoni documental no és només una qüestió del passat, sinó també del present i del futur. No? El butlletí es podrà consultar en línia demà mateix i també es distribuirà en format paper en els propers dies i jo crec que és una bona oportunitat per endinsar-se en la història de Lloret i descobrir tot el que s'amaga darrere dels documents. No? Bé, us esperem aquest vespre a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament.
1: També s'inclou un estudi de Fèlix Rabassa i Martí sobre l'ampli fons documental del Gremi d'Hostaleria de Lloret.
2: El butlletí també recull diversos projectes i estudis. No? Entre ells destaca l'article sobre l'organització del fons documental del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, ingressat al nostre servei d'arxiu l'any passat i que ha estat analitzat pel nostre company Fèlix Rabassa. Es tracta d'un article rigorós sobre un conjunt arxivístic de gran valor per entendre l'evolució del sector turístic local que agafa des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat. No? L'article explica la formació, l'abast i la riquesa d'aquest fons que supera els 2.600 registres i que inclou documentació molt diversa vinculada a la gestió del gremi, no? La seva activitat, la seva projecció sobre el territori, la seva trajectòria. I també entre els diferents projectes que presentem vinculats a l'arxiu destaca la creació d'un nou sistema de classificació de fons documentals pensat una mica per gestionar millor la diversitat de materials que

0: que arriben a l'arxiu. Fons molt diversos, en formats molt diferents, que val la pena buscar un sistema que permeti doncs, homogeneïtzar aquestes descripcions. No? També s'inclou una valoració de l'any Joan Domènec, una commemoració que ha tingut una gran participació i que ha servit per posar en valor una figura clau en la vida cultural de Lloret. I, lògicament, doncs, no podem deixar d'esmentar el Seminari Internacional d'Arxius i Turisme, que ha reunit professionals de diversos països i que ha posat sobre la taula la importància de preservar també la documentació vinculada al sector turístic.
1: La presentació del butlletí Sesmont de l'Arxiu és aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.

0: Ens situem a les 8 i 37 minuts del matí, moment de recuperar la crònica del temps amb en Xavi Segura. Bon dia.
1: Bon dia. Avui hi haurà petits canvis en el temps. Ens ha creuat una línia frontal molt desgastada, però suficient per provocar aquests canvis. Entra el vent del nord, als extrems, per tant, anirà arribant més aire fred, sobretot en altura. I avui, aquí a Lloret, el que notarem sobretot és que el cel està una mica més variable. Per tant, tindrem la presència de més intervals de núvols, en principi sense precipitacions, tot i que al llarg del dia, sobretot a la tarda, no es pot descartar que arribi alguna gotellada. Ben poca cosa i fenòmens anecdòtics, i si arriben a caure, perquè avui els ruixats quedaran més dispersos i concentrats a punts del Pirineu, Prepirineu i a l'interior nord-est. Les temperatures de moment aquí a la costa es mantenen semblants, però comencen a baixar cap a l'interior i al Pirineu, i aquest descens el notarem sobretot aquí a Lloret de cara al dimecres. El dijous tocarem fons, per tant una calor molt més moderada, menys estiuenca, i a poc, doncs, normalitzarem els termòmetres. Venim del pic càlid del dilluns, avui encara pocs canvis, per tant, valors encara aquestes properes immediates hores per sobre de la mitjana, però entre dimecres i dijous normalitzarem per les dates. Encara amb variabilitat en el cel, no es pot descartar alguna gotellada d'algun ruixat passatger, però en principi sense pluja a la vista, sobretot aquí a la costa de la Selva Marítima. I a partir de divendres les temperatures tornen a pujar, per tant ens espera novament un cap de setmana amb un ambient més aviat estiuenc, més del que tocaria en aquesta època de l'any, de moment sense extrems o calorades importants a la vista, i amb un temps molt tranquil, sol radiant a tot arreu.
0: Gràcies, Xavi Segura, per tota aquesta informació. El que fem ara és donar les dades actualitzades que tenim a Lloret de Mar. La temperatura és de 21 graus i la humitat se situa al 78%.

0: Les 8 i 39 minuts del matí, moment de repassar les portades d'aquest dimarts, dia 9 de juny.
1: Principals titulars de primeres planes dels següents diaris. Diari de Girona, comencem per el Comarcal, on podem llegir en primera plana: més de 4.000 estudiants gironins comencen les PAU. També en Cultura, el recurs del col·lectiu per irregularitats flagrants allarga el cas Trufó. Un cor gironí cantarà en la vetlla de pregària amb el Papa a l'Estadi Olímpic. I també Roses haurà de pagar 3 milions per l'expropiació d'una finca a Santa Margarida. A peu de plana llegim: 46 parades del mercat de la Devesa no podran seguir-hi per impagament. I en fotografia il·lustrativa, la indústria gironina de l'autobús busca reconvertir-se. El Punt avui destaca el monogràfic que és sobre Lleó 14, que inicia el seu viatge a Catalunya, amb una imatge de Lleó 14 a Montserrat. La visita del Papa, diu la notícia, carregada de simbolisme, pendent de l'ús que faci del català. La resta de premsa escrita, de caire generalista, també com a protagonista, el Papa. A El País, el Papa urgeix els bisbes a actuar davant la plaga de la pederàstia. A El Mundo, imatge de portada per Lleó 14, que demana als polítics límits morals al poder. A La Vanguardia, el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. A La Razón, imatge tota plana amb el titular Ovació històrica per Lleó 14 a les Corts. A El Periódico de Catalunya, també imatge per Lleó 14 i el titular El Papa posa en peu al Congrés reivindicant la dignitat humana. I a l'ABC, imatge de Lleó 14 amb el titular El Papa s'alça davant el Congrés en defensa de la vida. Les altres informacions que complementen les primeres planes dels diaris generalistes són que el Marroc mata en un atac amb drons a un líder del Polisari, que el PSC d'Illa es descalabra i Aliança Catalana es dispara en una nova enquesta. A nivell internacional, Trump torna a fracassar en el seu intent de frenar Israel. I també podem llegir que la justícia situa el focus en els rescats de la SEPI.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquest repàs de portades de diaris. El que fem ara és mirar al portal de notícies del 3Cat Info, on hi llegim: comença la selectivitat amb nou control d'aparells electrònics, visita del Papa i vaga de docents. Uns 46.000 alumnes, 125 dels quals són d'aquí. De Lloret de Mar s'examinen de les proves d'accés a la universitat avui, demà i dijous 11 de juny. D'altra banda, vaga l'educació a tot Catalunya. Els docents inicien un nou cicle d'accions abans d'acabar el curs. El govern reitera la voluntat de diàleg mentre que els grups polítics demanen un gran acord per dignificar el sector educatiu. Estabilitzat l'aparatós incendi, volem dir que ha cremat dues naus d'una cooperativa agrícola de Lleida. Ha cremat milers de pelots i de caixes de fruita, i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat. Anem ara amb la cara i la creu de la visita del Papa a Catalunya. D'una banda, és un regal la passió per veure el Papa compartida per joves i grans catòlics. Centenars de joves catòlics es preparen per participar en els actes de la visita, que viuen com una oportunitat de trobada, unitat i reafirmació de la fe. Pel que fa a la creu, jo no t'espero. Associacions d'atees i laiques no volen pagar la visita del Papa a Lleó 14. Rebutgen el finançament públic de la visita papal i qüestionen que rebi el pontífex al Congrés o que se li cedeixi l'Estadi Olímpic gratuïtament. Més qüestions: la història de la mort d'Antoni Gaudí, d'un atropellament a una fotografia buscada. Resseguim els últims dies de la visita de la vida, volem dir, de l'arquitecte de la Sagrada Família, traspassat el 10 de juny del 1926, tres dies després que l'atropellés un tramvia. Més qüestions: a França, indignació per l'assassinat de la Liana. A França revisarà 70.000 denúncies de violència a menors. El ministre Gerald Darmadin ha reconegut que hi ha 70.000 dossiers relacionats amb violència contra els menors per reobrir i tornar a investigar. Moren un alt dirigent del Front Polisari i dos membres en un atac amb drons al Sàhara Occidental. Acampada contra l'ERO de Nissan, els treballadors denuncien un tancament encobert. També llegim que la jutgessa dona raó al viol i arxiva el desallotjament de l'Institut B9 a Badalona. I per acabar, Sanitat enllesteix un pla per distribuir preservatius d'estudis gratuït als joves entre 16 i 22 anys. Serà a partir de l'any que ve, el 2027, i només caldrà presentar el DNI a la farmàcia.
2: Els diaris parlen de Lloret.
0: Avui trobem dues notícies, dos successos, a la pàgina 12, en el diari de Girona, en què expliquen amb titulars que mor el copilot d'un cotxe en un xoc frontal a Lloret de Mar, ha passat aquest dilluns, i que rescaten una jove francesa segrestada per la seva exparella. Tots dos s'allotjaven en un hotel de Lloret.

0: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Tres quarts de nou del matí, obrim plana cultural. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb dues funcions que tindran lloc dissabte al Teatre de Lloret de Mar.
2: D'una banda, l'aula de teatre d'adults presentarà Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra dirigida i adaptada per Jordi Saula. Ambientada al terrat d'un gratacel d'una gran ciutat on fa 2 anys que no plou, la peça mostra un grup de treballadores que aprofiten en les pauses per fumar, per compartir inquietuds, pors i frustracions, oferint una mirada humana a l'entorn de les grans corporacions. Escoltem a Judit Saula.
3: Porto un dels dos grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici, i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat, i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat, a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
1: El repartiment de Després de la pluja està format per Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgo, Olga Menchikova, Pere Barceló, Pili Sardan i Raquel García.
2: L'altra funció és Lloret a l'Ast, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila.
1: La comèdia retrata amb humor i tendresa la vida quotidiana en un municipi turístic com Lloret, abordant oportunitats, contradiccions i reptes derivats de la convivència amb el turisme massiu.
2: L'obra està dirigida per Joan Romà Ortiz.
4: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret a l'Ast, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la vam fer aquí precisament, la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà en el públic i que tots plegats riurem força.
1: Lloret a l'Ast compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ela Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findenreiser i Susana Perpinyà.
2: Entre una obra i l'altra, que són comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret. Les funcions arriben aquest dissabte 13 de juny a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta, però cal invitació.
1: Seguim en clau teatral. El Casal de l'Obrera acollirà aquest cap de setmana dues propostes de l'associació Casal Amiga, que porten a escena espectacles en llengua russa.
2: La primera obra és Un detectiu i cap pista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys que combina comèdia, misteri i un subtil toc d'absurd.
1: La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors, amb tres personatges atrapats en situacions quotidianes que progressivament es transformen en enigmes inesperats.
2: Amb diàlegs dinàmics, humor fi i moments de reflexió, l'obra crea una atmosfera entre el real i l'irracional. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
5: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, amb només tres actrius, vale, que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. Vale? És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
1: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera. L'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de l'Ohana, un espectacle familiar ple de llum, música i emocions inspirat en les illes hawaianes.
2: La història explica com la vida tranquil·la d'una petita illa canvia amb l'arribada d'uns éssers d'un altre planeta, desencadenant situacions divertides i emotives que porten els personatges a descobrir el valor de l'Ohana. Entès com a una família on tothom és acceptat i ningú queda enrere.
1: La Nelly afegeix que l'espectacle incorpora danses hawaianes, hula, música i una posada en escena plena de sensibilitat, i en aquest cas és una obra que interpreten els infants i joves de l'associació Casa Amiga.
5: L'espectacle que fem amb els nostres alumnes més petits, en total són 14 nens que participen en aquest espectacle, que són de 4 a 12 anys. La història parla sobretot d'amor, de família, d'acceptació d'una persona de tal com és, sense mirar les nostres diferències, que en la història són els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan d'habitants hawaians, d'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen d'Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
2: L'obra arriba el proper diumenge a les 6 de la tarda i, com diem, al Casal de l'Obrera.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Les 8 i 54 minuts del matí, Lloret de Mar presenta 121 alumnes a les proves d'accés a la universitat que tindran lloc aquesta setmana des d'avui dimarts 9 de juny fins a dijous. Els estudiants dels instituts Coll i Rodés, Roca Grossa i de la Immaculada Concepció faran la selectivitat a Girona, a Montilivi.
2: Tots ells s'examinaran d'unes proves fonamentals que determinaran el grau universitaris que faran a partir del proper curs. Pel que fa als nervis, els instituts ens han explicat que van a més i que en aquests dies previs se centren en preparar la selectivitat.
1: L'Institut Coll i Rodés hi envia 57 alumnes de totes les modalitats de batxillerat científic, artístic, humanístic, tecnològic i també social. Escoltem unes quantes estudiants.
6: No sé si elles estan nervioses, però jo em penso que no gaire. Potser quan arribi allà sí que estaré més nerviosa, però crec que si no vaig nerviosa serà millor per mi. I per tant intento no posar-me nerviosa ni res.
7: Jo sí que estic bastant nerviosa, ja acabant de repassar els últims detalls, d'acabar de consolidar tot el treball de tot el curs, i doncs això, sí, una mica nerviosa ja la setmana vinent, doncs haurem acabat ja i ja gaudir de l'estiu.
8: Jo fins ara estava bastant tranquil·la, però ja estic començant a notar els nervis. Però bueno, sento que ho porto bastant preparat, així que em sortirà bastant bé.
2: En el cas de l'Institut Roca Grossa hi aniran 42 alumnes. Una de les responsables és Isabel Pérez.
9: A l'Institut Roca Grossa de Lloret presentem 42 alumnes a la selectivitat aquest curs de les tres modalitats que tenim, ciència i tecnologia, humanístic, social i la modalitat general. I bé, doncs tots evidentment amb nervis, però també amb moltes ganes ja de fer la selectivitat i acabar aquest curs. Esperem amb una bona cirereta, doncs amb moltes ganes de fer-ho.
1: Des de la Immaculada Concepció s'examinen 22 alumnes de totes les modalitats. Un dels responsables, Xavi Mir, explica que porten setmanes preparant les proves.
10: Aquest any a la Immaculada presentem 22 alumnes a la selectivitat. Ens ha tocat, com ve sent habitual, al campus de Montilivi, concretament a la Politècnica 2. Ja fa unes 3 setmanes pràcticament que tenim el curs tancat i estem preparant única i exclusivament aquestes proves. Estan venint els alumnes de manera bastant constant i regular a preparar-les. Hi ha nervis, els típics, però esperem que tot vagi bé. Amb la preparació que estem fent aquests últims dies és la rematada final. Per tant, confiem i esperem que tot bé.
2: Les proves d'accés a la universitat es faran aquesta setmana, del 9 al 11 de juny. La publicació de les notes serà el dia 23 de juny. Per tant, molta sort a tothom.
0: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
1: Parlem ara d'una nova campanya de l'Associació de Comerciants que s'ha posat en marxa aquest dilluns i que rep el nom Flora de Lloret, una iniciativa que combina divulgació ambiental, tecnologia i promoció del comerç local amb l'objectiu de donar a conèixer algunes de les espècies vegetals que són més representatives al municipi.
2: La proposta es desenvolupa a través de l'aplicació Shop Lloret, que ja supera les 1.000 descàrregues. Per participar-hi, els usuaris han de descarregar-se aquesta aplicació i visitar els establiments adherits a la campanya per escanejar els 18 codis QR distribuïts entre diferents comerços.
1: Un cop completada, la col·lecció digital entrarà en el sorteig de 3 vals de compra de 50 euros que es durà a terme al sorteig el pròxim 28 de juny.
2: La campanya estarà activa durant tot el mes de juny i presenta una selecció de 18 espècies vegetals elaborada amb l'assessorament del farmacèutic i botànic lloretenc Esteve Fàbregas.
11: En Tico em va demanar la col·laboració per fer una selecció de plantes de Lloret i jo gustosament i amb molt de plaer vaig col·laborar amb aquesta feina. Em va semblar una feina excel·lent perquè em va abstreure de moltes cabòries de les que tinc. Llavors, la selecció de plantes que vaig fer va ser no fundada amb un sistemàtica total, sinó amb un mida que m'anaven vinguent a la memòria, els anava posant i els anava distribuint.
1: Per la seva banda, el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina, destaca que la iniciativa permet descobrir espècies habituals del paisatge lloretenc.
12: L'esbarzer. No, l'esbarzer doncs, és el que dona la fruita de la mora, o per exemple la gatosa, no? o el saúc. En el saúc, a partir d'aquí es poden fer fins i tot el que és un xampanyet de saúc, amb l'Esteve hem estat parlant més d'una vegada. Vull dir, a vegades hi ha una sèrie de plantes que les veiem i no li posem nom, i les, bueno, ah sí, aquesta és la flor. O per exemple, el cas de les violetes, que és un cas molt concret, que estava entre Lloret i Tossa i és un tipus de planta que està per moltes més zones en concret, però en aquest cas es va descobrir per fa molts anys, del 1888, per un botànic italià.
1: Alsina anima els veïns a participar en la campanya Flora de Lloret.

0: Menys d'un minut i arribem a les 9 del matí, recta final de l'informatiu d'aquest dimarts, dia 9 de juny, que hem explicat doncs diferents qüestions, per exemple, aquests 30 anys del Panxos com a referent de la cuina mexicana de Lloret de Mar, pel qual doncs han rebut un reconeixement per part del Gremi de Restaurants i també de l'Ajuntament aquest dilluns. També hem explicat que una dona francesa presumptament segrestada per la seva exparella s'allotjava en un hotel de Lloret i que un mort i un ferit greu després de xocar frontalment amb un tot terreny a la carretera C63 de Lloret de Mar. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora. Gràcies per ser-hi.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
2: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sugar.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. L'Arxiu Municipal de Lloret de Mar presenta avui dimarts el número 25 del butlletí Sesmón, una publicació anual dedicada a la recerca, la divulgació històrica i preservació del patrimoni documental local. L'acte forma part de la commemoració del Dia Internacional dels Arxius. Escoltem l'arxiver Quim Davant.
4: Avui us presentem el número 25 del butlletí Sesmón, que és una publicació que ja s'ha convertit en una referència per a tots aquells que s'interessen per la història i per la memòria de Lloret de Mar. I arribar a aquest número doncs no és poca cosa, no? Perquè vol dir que hi ha hagut una feina continuada, rigorosa i, en certa manera, sostinguda en el temps, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni documental del municipi i d'apropar-lo a la ciutadania. I aquest nou número doncs, ho torna a posar de manifest, no? Amb una combinació d'articles, projectes i reflexions que ens ajuden a entendre molt millor d'on venim. El butlletí manté la seva estructura habitual amb seccions ja consolidades com la Parada del Sesmón, que funciona com una mena d'editorial, la memòria anual de l'arxiu, els projectes que impulsem des de l'arxiu i també, com és habitual, doncs diversos articles d'investigació històrica. No? Tot plegat es completa amb una contraportada dedicada doncs, a comentar una imatge o un document significatiu de Lloret de Mar.
3: El volum també incorpora treballs de recerca històrica com Quirja Masjoan Mundó l'Americano, escrit per Eduard Masjoan i Bracons.
4: Sí, pel que fa als estudis i articles doncs, presentats en aquest número, doncs, caldria esmentar el de Quirja Masjoan, un lloretenc que forma part del fenomen dels americanos del segle XIX, que a més és un article molt adient ara que aquest cap de setmana es commemora la Fira dels Americanos. L'article ressegueix amb molt detall la seva trajectòria, des de la seva emigració de molt jove cap a Puerto Rico fins a la consolidació d'un important negoci de banisteria i comerç de mobles que el va fer a la capital de Puerto Rico, San Juan. No? En conjunt es tracta d'una història que combina migració, esforç i mobilitat social i que ajuda a entendre una mica doncs, la dimensió humana i econòmica dels lliuretens que van fer fortuna a les Amèriques. No? Bé, us esperem aquest vespre a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament.
3: La presentació del butlletí Sesmón de l'Arxiu és aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el Malecón de l'Havana amb mercat indià, els concerts de Michel Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Més informació a lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Tothom coneix el Panxos, els veïns de Lloret de Mar i de pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar. Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement dels restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que explica per què 3 dècades enrere van decidir apostar per la cuina mexicana.
4: Sempre he tingut molt carinyo a la cultura mexicana. O sigui, en la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana i quan vaig provar el menjar mexicà, diu, pues de cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me per meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vam tindre èxit i vam sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat, i atenció al client, lo fonamental de l'hostaleria. O sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
3: Actualment el Panxos compta amb dos establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i amb una dotzena de treballadors, i fa poc la tercera generació de la família Bolós s'hi ha posat a treballar. Des del sector de la restauració, Marc Linares, el president del gremi, destaca el caràcter familiar del Panxos.
5: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família que han demostrat que sempre estan al servei de tothom, sempre col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, a dia d'avui, no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut agrair-los i reconèixer-ho.
3: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
6: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem als Panxos i contents perquè tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat de negoci i pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar van ser innovadors en aquest sentit, així que què menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa bé a gust aquí a Lloret.
3: Amb 3 dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana molt conegut dins i fora de Lloret de Mar.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment de donar pas a la crònica del temps amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
7: Bon dia. Avui hi haurà petits canvis en el temps. Ens ha creuat una línia frontal molt desgastada, però suficient per provocar aquests canvis. Entra el vent del nord als extrems, per tant, anirà arribant més aire fred, sobretot en altura. I avui, aquí a Lloret, el que notarem sobretot és que el cel està una mica més variable. Per tant, tindrem la presència de més intervals de núvols, en principi sense precipitacions, tot i que al llarg del dia, sobretot a la tarda, no es pot descartar que arribi alguna gotellada. Ben poca cosa i fenòmens anecdòtics, i si arriben a caure, perquè avui els ruixats quedaran més dispersos i concentrats a punts del Pirineu, Prepirineu i a l'interior nord-est. Les temperatures de moment aquí a la costa es mantenen semblants, però comencen a baixar cap a l'interior i al Pirineu, i aquest descens el notarem sobretot aquí a Lloret de cara al dimecres, al dijous tocarem fons, per tant una calor molt més moderada, menys estiuenca, i a poc, doncs, normalitzarem els termòmetres. Venim del pic càlid del dilluns, avui encara pocs canvis, per tant, valors encara aquestes properes immediates hores per sobre de la mitjana, però entre dimecres i dijous normalitzarem per les dates, encara amb variabilitat en el cel, no es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat passatger, però en principi sense pluja a la vista, sobretot aquí a la costa de la Selva Marítima. I a partir de divendres les temperatures tornen a pujar, per tant ens espera novament un cap de setmana amb un ambient més aviat estiuenc, més del que tocaria en aquesta època de l'any, de moment sense extrems o calorades importants a la vista i amb un temps molt tranquil, sol radiant a tot arreu.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 24 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Rosa Giral. El copilot d'un turisme mort aquest dilluns després que el vehicle amb el que circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a la C63 a Lloret de Mar. La víctima és veí de Santa Coloma de Gramenet i tenia 20 anys. El conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat al Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Les causes de la col·lisió estan investigant-se. Arran del xoc es van activar ahir diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers que van fer tasques d'excarceració i 2 unitats i l'helicòpter del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, l'accident va obligar a tallar uns dels carrils de la via i els Mossos van donar pas alternatiu a la resta de conductors. Amb aquestes són ja 57 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de principis d'any. Seguim amb un altre succés. Una dona francesa presumptament segrestada i agredida per la seva exparella ha estat rescatada per la policia local de Blanes en una operació que ha culminat amb la detenció de l'home, també de nacionalitat francesa. Està acusat de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Tot i que els fets es han desencadenat a Blanes, la investigació ha revelat que tant la víctima com el detingut estaven allotjats en un hotel a Lloret. Segons va explicar inicialment l'home als agents, tots dos passaven uns dies de vacances a la Costa Brava i mantenien una relació de parella. L'actuació policial va començar després que diversos testimonis alertessin que un home estava colpejant un vehicle amb una dona a l'interior en una bencinera al centre de Blanes. Quan les patrulles van arribar al lloc dels fets, l'individu va intentar fugir corrents, però va ser interceptat poc després. La jove va negar la versió que donava l'home i va assegurar que es tractava de la seva exparella, que la retenia contra la seva voluntat. També va explicar als agents que havia estat víctima d'agressions i d'amenaces de mort i que l'home li havia retirat el telèfon mòbil per impedir que es pogués comunicar amb la família o també amb coneguts.
1: Altres notícies.
2: D'altra banda, obrim plana cultural. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb 2 funcions que tindran lloc dissabte en el Teatre de Lloret de Mar. D'una banda, l'aula de teatre d'adults presenta Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra que dirigeix i ha adaptat l'actriu Judit Saula.
3: Porto un dels dos grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
2: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgu, Olva Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García. L'altra funció de dissabte és Lloret Alàs, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila. En aquest cas, l'obra la dirigeix Joan Romà Ortiz.
4: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret Alàs, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la vam fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà al públic i que tots plegats riurem força.
2: Lloret Alàs compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ella Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findenreiser i Susana Perpinyà. Entre una obra i l'altra, que són dues comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret de Mar. Les funcions arriben aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-se la invitació a la pàgina web del teatre.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Rosa Giral. Dies enrere, Lloret de Mar va celebrar la 12a edició dels Premis Guitar, que reconeixen iniciatives i trajectòries vinculades al talent, l'emprenedoria, la solidaritat, la formació i també el turisme. Un dels reconeixements més destacats ha estat el Premi Especial 3 Pioners, que ha recaigut en la família Rigat. Escoltem Felip Rigat, el propietari de l'hotel.
4: Estem molt contents de rebre aquest galardó, especialment aquest dia en què el meu fill m'acompanya, que és la sisena generació d'hotelers, i que també tenim un càlid record envers en Climent Guitart, una persona amb qui hem conviscut i hem tingut molt bona relació fins a la seva ausència, desgraciadament. La nostra empresa farà dintre d'uns anys, quasi 200 anys. Som empresa de sisena generació, com hem dit abans. El futur està en mans del Santi i l'Anna Rigat, que s'estan preparant, una com a economista i l'altra com a director d'hotel. I en breu començaran a substituir-nos. Ser un dels representats com a pioner del turisme o de Premi Tres Pioners de la Fundació Climent Guitart significa un reconeixement a la labor feta des de 1955 a Lloret, en què el turisme va desenvolupar-se com tots més o menys coneixem.
3: En l'àmbit de la solidaritat, el guardó està per la Fundació Pioneers of Our Time de l'Alt Empordà. Escoltem un dels responsables de l'empresa, Esteve Guerra.
5: Quan veus que una fundació tan important com la Climent Guitart, que defensa uns valors fonamentals a la nostra societat, doncs ens dona un guardó a la Fundació Pioneers of Our Time per la feina que fem a la Vall de la Muga, doncs representa un gran honor, d'entrada un gran honor. És un reconeixement també per tot el nostre equip, per la gran feina que han fet des de que hem originat la nostra activitat, i també honestament ens encoratja a seguir treballant per defensar tot el que creiem que s'ha de fer a la Vall de la Muga, tant en matèria de sostenibilitat, de respecte als ecosistemes, economia social, regenerativa, i sempre en un marc de col·laboració público-privat i aglutinant tots els actors del territori que realment tenen una importància i que sense ells, evidentment, no podríem arribar a grans consensos de territori, que és el que acostumem a fer a la Fundació. Per tant, molt agraïts i encantats d'haver rebut aquest guardó.
3: Pel que fa a l'emprenedoria, el premi està per Brava Nariz, una empresa de la perfumeria natural de l'Alt Empordà que desenvolupa el concepte d'osmoturisme, una proposta que combina aromes i experiència turística com a eina de descoberta del territori. Escoltem el fundador de Brava Nariz, Ernesto Collado.
6: Per mi aquest guardó ha sigut molt important perquè reconeix una tasca que s'ha anat fent de mica en mica, construint aquest concepte de l'osmoturisme, que és aquesta forma de viatjar seguint el teu olfacte, el teu nas, és a dir, seguint el teu cor i la teva intuïció. Per tant, una forma de viatjar que va més al cor de les coses, a intimar, a aprofundir, a crear moments emocionants i records molt poderosos. Llavors, aquest sentit de l'olfacte, que sempre ha estat relegat i que està, diguéssim, fora del que serien les grans vedets sensorials, ara sembla que el turisme el reconeix com una forma també de viatjar interessant. Per tant, per mi és un gran honor i ha sigut una empenta molt gran en la nostra visió i en el nostre projecte.
3: El guardó de música ha distingit Gió Produccions, coneguda com la Gió, una formació gironina que aposta per noves maneres d'apropar la música clàssica al públic a través d'experiències escèniques i projectes educatius i culturals. Donem pas al director general de l'empresa, Jaume Sabater.
7: Per a la Gió és un honor haver rebut el Premi a la Música Climent Guitart, un reconeixement que premia un projecte que treballa per transformar el sector de la música clàssica, per connectar nous públics i generar no només impacte cultural, sinó també social al territori. Per tant, creiem que són uns valors que van molt alineats també amb l'esperit d'aquests premis Climent Guitart, amb aquesta transformació positiva del nostre entorn, des de les persones, des de les emocions i amb aquest compromís comunitari. Per tant, per nosaltres és un honor i molt contents d'haver rebut aquest premi.
3: En aquesta edició també s'ha lliurat el premi de la formació a Darina Filip, alumna amb la millor qualificació del cicle de restauració i de catering de l'Escola d'Hostaleria. El reconeixement inclou una beca per continuar la seva formació al CET de Barcelona. D'altra banda, el premi a la trajectòria està per la germana Sabina i Glòria Fluxa, al capdavant del grup Iberostar.
0: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
9: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
8: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret 90.2

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Casal de l'Obrera acollirà el proper cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa. La primera obra és Un detectiu i capista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys, que combina comèdia, misteri i també una mica de toc absurd. La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
3: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, amb només tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. Vale? És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
2: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera. L'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de l'Ohana, un espectacle familiar i musical que s'inspira en les illes hawaianes. La Nelly afegeix que l'espectacle compta amb danses hawaianes, música i una posada en escena plena de sensibilitat. L'interpreten infants de l'associació Casa Amiga.
3: L'espectacle que fem amb els nostres alumnes més petits, en total són 14 nens que participen en aquest espectacle, que són de 4 a 12 anys. La història parla sobretot d'amor, de família, de acceptació d'una persona de tal com és, sense mirar les nostres diferències, que en la història són els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan d'habitants d'habitants hawaians, d'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen d'Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
2: L'obra L'illa Aloha, el poder de l'Ohana és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Arxiu Municipal de Lloret de Mar presenta avui dimarts el número 25 del butlletí Sesmón, una publicació anual dedicada a la recerca, la divulgació històrica i la preservació del patrimoni documental local. L'acte forma part de la commemoració del Dia Internacional dels Arxius. Escoltem l'arxiver Quim Davant.
4: Avui us presentem el número 25 del butlletí Sesmón, que és una publicació que ja s'ha convertit en una referència per a tots aquells que s'interessen per la història i per la memòria de Lloret de Mar. I arribar a aquest número doncs no és poca cosa, no? Perquè vol dir que hi ha hagut una feina continuada, rigorosa i, en certa manera, sostinguda en el temps, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni documental del municipi i d'apropar-lo a la ciutadania. I aquest nou número doncs, ho torna a posar de manifest, no? Amb una combinació d'articles, projectes i reflexions que ens ajuden a entendre molt millor d'on venim.
3: El volum també incorpora treballs de recerca històrica com Quirze Masjoan Mundó l'Americano, escrit per Eduard Masjoan i Bracons.
4: Sí, pel que fa als estudis i articles doncs, presentats en aquest número, doncs, caldria esmentar el de Quirze Masjoan, un lloretenc que forma part del fenomen dels americanos del segle XIX, que a més és un article molt adient ara que aquest cap de setmana es commemora la Fira dels Americanos. L'article ressegueix amb molt detall la seva trajectòria, des de la seva emigració de molt jove cap a Puerto Rico fins a la consolidació d'un important negoci de banisteria i comerç de mobles que el va fer a la capital de Puerto Rico, San Juan, no? En conjunt es tracta d'una història que combina migració, esforç i mobilitat social i que ajuda a entendre una mica doncs, la dimensió humana i econòmica dels lloretencs que van fer fortuna a les Amèriques. No?
3: La presentació del butlletí Sesmón de l'Arxiu és aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent?
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Tothom coneix el Panxos, els veïns de Lloret de Mar i de pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar. Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement dels restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que explica per què 3 dècades enrere van decidir apostar per la cuina mexicana.
3: Sempre he tingut molt de carinyo a la cultura mexicana. O sigui, la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana, i quan vaig provar el menjar mexicà, diu, pues de cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me pel meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vam tindre èxit i vam sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat, i atenció al client, lo fonamental de l'hostaleria. O sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
2: Actualment el Panxos compta amb 2 establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i amb 12 de treballadors, i fa poc la tercera generació de la família Bolós s'hi ha posat a treballar. Des del sector de la restauració, Marc Linares, el president del gremi, destaca el caràcter familiar del Panxos.
4: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família, doncs, que han demostrat que sempre, doncs, estan al servei de tothom, sempre, doncs, col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, que han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, doncs, a dia d'avui no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut, doncs, agrair-los i reconèixer-ho.
2: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
5: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem, doncs, en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem als Panxos i contents perquè, bueno, tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat el negoci i, bueno, pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar, doncs, bueno, van ser innovadors en aquest sentit, així que què menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa, bueno, bé a gust aquí a Lloret.
2: Amb 3 dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana molt conegut dins i fora de Lloret de Mar.
1: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: i llibertat.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El copilot d'un turisme mort aquest dilluns després que el vehicle amb el que circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a la C-63 a Lloret de Mar. La víctima és veí de Santa Coloma de Gramenet i tenia 20 anys. El conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat al Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Les causes de la col·lisió estan investigant-se. Arran del xoc es van activar ahir diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers que van fer tasques d'excarceració i 2 unitats i l'helicòpter del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, l'accident va obligar a tallar uns dels carrils de la via i els Mossos van donar pas alternatiu a la resta de conductors. Amb aquestes són ja 57 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de principis d'any. Seguim amb un altre succés. Una dona francesa presumptament segrestada i agredida per la seva exparella ha estat rescatada per la policia local de Blanes en una operació que ha culminat amb la detenció de l'home, també de nacionalitat francesa. Està acusat de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Tot i que els fets es han desencadenat a Blanes, la investigació ha revelat que tant la víctima com el detingut estaven allotjats en un hotel a Lloret. Segons va explicar inicialment l'home als agents, tots dos passaven uns dies de vacances a la Costa Brava i mantenien una relació de parella. L'actuació policial va començar després que diversos testimonis alertessin que un home estava colpejant un vehicle amb una dona a l'interior en una bencinera al centre de Blanes. Quan les patrulles van arribar al lloc dels fets, l'individu va intentar fugir corrents, però va ser interceptat poc després. La jove va negar la versió que donava l'home i va assegurar que es tractava de la seva exparella, que la retenia contra la seva voluntat. També va explicar als agents que havia estat víctima d'agressions i d'amenaces de mort i que l'home li havia retirat el telèfon mòbil per impedir que es pogués comunicar amb la família o també amb coneguts.
2: Altres notícies.
3: D'altra banda, obrim plana cultural. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb 2 funcions que tindran lloc dissabte en el Teatre de Lloret de Mar. D'una banda, l'aula de teatre d'adults presenta Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra que dirigeix i ha adaptat l'actriu Judit Saula.
4: Porto un dels 2 grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat, a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler, i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
3: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgu, Olva Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García. L'altra funció de dissabte és Lloret Alàs, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila. En aquest cas, l'obra la dirigeix Joan Romà Ortiz.
5: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret Alàs, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la vam fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà al públic i que tots plegats riurem força.
3: Lloret Alàs compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ella Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findenreiser i Susana Perpinyà. Entre una obra i l'altra, que són dues comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret de Mar. Les funcions arriben aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-se la invitació a la pàgina web del teatre.
2: La previsió meteorològica.
3: Ens interessem per la previsió meteorològica amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
6: Bona tarda. Avui hi haurà petits canvis en el temps. Ens ha creuat una línia frontal molt desgastada, però suficient per provocar aquests canvis. Entra el vent del nord, als extrems, per tant, anirà arribant més aire fred, sobretot en altura. I avui, aquí a Lloret, el que notarem sobretot és que el cel està una mica més variable. Per tant, tindrem la presència de més intervals de núvols, en principi sense precipitacions, tot i que al llarg del dia, sobretot a la tarda, no es pot descartar que arribi alguna gotellada, ben poca cosa i fenòmens anecdòtics, i si arriben a caure, perquè avui els ruixats quedaran més dispersos i concentrats a punts del Pirineu, Prepirineu i a l'interior nord-est. Les temperatures de moment aquí a la costa es mantenen semblants, però comencen a baixar cap a l'interior i al Pirineu, i aquest descens el notarem sobretot aquí a Lloret de cara al dimecres. El dijous tocarem fons, per tant una calor molt més moderada, menys estiuenca, i a poc, doncs, normalitzarem els termòmetres. Venim del pic càlid del dilluns, avui encara pocs canvis, per tant, valors encara aquestes properes immediates hores per sobre de la mitjana, però entre dimecres i dijous normalitzarem per les dates, encara amb variabilitat en el cel. No es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat passatger, però en principi sense pluja a la vista, sobretot aquí a la costa de la Selva Marítima. I a partir de divendres les temperatures tornen a pujar, per tant ens espera novament un cap de setmana amb un ambient més aviat estiuenc, més del que tocaria en aquesta època de l'any, de moment sense extrems o calorades importants a la vista, i amb un temps molt tranquil, sol radiant a tot arreu.
3: Gràcies, Xavi Segura, per aquesta informació. 25 graus de temperatura en aquests moments a la vila.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: respirava e tornata a sé con macchine. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca, i un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny, i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. Dies enrere, Lloret de Mar va celebrar la 12a edició dels Premis Guitar, que reconeixen iniciatives i trajectòries vinculades al talent, l'emprenedoria, la solidaritat, la formació i també el turisme. Un dels reconeixements més destacats ha estat el Premi Especial 3 Pioners, que ha recaigut en la família Rigat. Escoltem Felip Rigat, el propietari de l'hotel.
3: Estem molt contents de rebre aquest galardó, especialment aquest dia en què el meu fill m'acompanya, que és la 6a generació d'hotelers, i que també tenim un càlid record envers en Climent Guitart, una persona en què hem conviscut i hem tingut molt bona relació fins a la seva ausència, desgraciadament. La nostra empresa farà dintre d'uns anys, quasi 200 anys. Som empresa de 6a generació, com hem dit abans. El futur està en mans del Santi i l'Anna Rigat, que s'estan preparant, una com a economista i l'altra com a director d'hotel, i en breu pues, començaran a substituir-nos. Ser un dels representants com a pioner del turisme o de Premi 3 Pioners de la Fundació Climent Guitart significa un reconeixement a la labor feta des de 1955 a Lloret, en què el turisme pues, va desenvolupar-se com tots més o menys coneixem.
2: En l'àmbit de la solidaritat, el guardó està per la Fundació Pioneers of Our Time de l'Alt Empordà. Escoltem un dels responsables de l'empresa, Esteve Guerra.
4: Quan veus que una fundació tan important com la Climent Guitart, que defensa uns valors fonamentals a la nostra societat, doncs ens dona un guardó a la Fundació Pioneers of Our Time per la feina que fem a la Vall de la Muga, doncs representa un gran honor, d'entrada un gran honor. És un reconeixement també per tot el nostre equip, per la gran feina que han fet des de que hem originat la nostra activitat, i també honestament ens encoratja a seguir treballant per defensar doncs, tot el que creiem que s'ha de fer a la Vall de la Muga, tant en matèria de sostenibilitat, de respecte als ecosistemes, economia social, regenerativa, i sempre en un marc doncs, de col·laboració público-privat i aglutinant doncs, tots els actors del territori doncs, que realment tenen una importància i que sense ells, doncs, evidentment, no podríem arribar a grans consensos de territori, que és el que acostumem a fer a la Fundació. Per tant, molt agraïts i encantats d'haver rebut aquest guardó.
2: Pel que fa a l'emprenedoria, el premi està per Brava Nariz, una empresa de la perfumeria natural de l'Alt Empordà que desenvolupa el concepte d'osmoturisme, una proposta que combina aromes i experiència turística com a eina de descoberta del territori. Escoltem el fundador de Brava Nariz, Ernesto Collado.
5: Per mi aquest guardó ha sigut molt important perquè reconeix una tasca que s'ha anat fent de mica en mica, construint aquest concepte de l'osmoturisme, que és aquesta forma de viatjar seguint el teu olfacte, el teu nas, és a dir, seguint el teu cor i la teva intuïció. Per tant, una forma de viatjar que va més al cor de les coses, a intimar, a aprofundir, a crear moments emocionants i records doncs, molt poderosos. Llavors, aquest sentit de l'olfacte, que sempre ha estat relegat i que està, diguéssim, fora del que serien les grans vedets sensorials, doncs ara sembla que el turisme el reconeix com una forma també de viatjar interessant. Per tant, per mi és un gran honor i ha sigut una empenta molt gran en la nostra visió i en el nostre projecte.
2: El guardó de música ha distingit Gió Produccions, coneguda com la Gió, una formació gironina que aposta per noves maneres d'apropar la música clàssica al públic a través d'experiències escèniques i projectes educatius i culturals. Donem pas al director general de l'empresa, Jaume Sabater.
6: Per a la Gió és un honor haver rebut el Premi a la Música Climent Guitart, un reconeixement que premia un projecte que treballa per transformar el sector de la música clàssica, per connectar nous públics i generar no només impacte cultural, sinó també social al territori. Per tant, creiem que són uns valors que van molt alineats també amb l'esperit d'aquests premis Climent Guitart, amb aquesta transformació positiva del nostre entorn, des de les persones, des de les emocions i amb aquest compromís comunitari. Per tant, per nosaltres és un honor i molt contents d'haver rebut aquest premi.
2: En aquesta edició també s'ha lliurat el premi de la formació a Darina Filip, alumna amb la millor qualificació del cicle de restauració i de catering de l'Escola d'Hostaleria. El reconeixement inclou una beca per continuar la seva formació al CET de Barcelona. D'altra banda, el premi a la trajectòria està per la germana Sabina i Glòria Fluxa, al capdavant del grup Iberostar.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Costa Brava.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Sonen els èxits que més t'agraden.
3: Tretze des un Barcelona, no sé què fer aquí, calor.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària, balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Rosa Giral. L'Arxiu Municipal de Lloret de Mar presenta avui dimarts el número 25 del butlletí Sesmón, una publicació anual dedicada a la recerca, la divulgació històrica i la preservació del patrimoni documental local. L'acte forma part de la commemoració del Dia Internacional dels Arxius. Escoltem l'arxiver Quim Davant.
4: Avui us presentem el número 25 del butlletí Sesmón, que és una publicació que ja s'ha convertit en una referència per a tots aquells que s'interessen per la història i per la memòria de Lloret de Mar. I arribar a aquest número doncs no és poca cosa, no? Perquè vol dir que hi ha hagut una feina continuada, rigorosa i, en certa manera, sostinguda en el temps, amb l'objectiu de donar a conèixer el patrimoni documental del municipi i d'apropar-lo a la ciutadania. I aquest nou número doncs, ho torna a posar de manifest, no? Amb una combinació d'articles, projectes i reflexions que ens ajuden a entendre molt millor d'on venim.
3: El volum també incorpora treballs de recerca històrica com Quirze Masjoan Mundó, l'americano, escrit per Eduard Masjoan i Bracons.
4: Sí, pel que fa als estudis i articles doncs, presentats en aquest número, doncs, caldria esmentar el de Quirze Masjoan, un lloretenc que forma part del fenomen dels americanos del segle XIX, que a més és un article molt adient ara que aquest cap de setmana es commemora la Fira dels Americanos. L'article ressegueix en molt detall la seva trajectòria, des de la seva emigració de molt jove cap a Puerto Rico fins a la consolidació d'un important negoci de banisteria i comerç de mobles que ho va fer a la capital de Puerto Rico, San Juan. No? En conjunt es tracta d'una història que combina migració, esforç i mobilitat social i que ajuda a entendre una mica doncs, la dimensió humana i econòmica dels lloretencs que van fer fortuna a les Amèriques. No?
3: La presentació del butlletí Sesmón de l'Arxiu és aquest dimarts a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Nova Ràdio Lloret.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Rosa Giral. El Casal de l'Obrera acollirà el proper cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa. La primera obra és Un detectiu i capista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys, que combina comèdia, misteri i també una mica de toc absurd. La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
3: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, només amb tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. Durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
2: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera. L'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de l'Ohana, un espectacle familiar i musical que s'inspira en les illes hawaianes. La Nelly afegeix que l'espectacle compta amb danses hawaianes, música i una posada en escena plena de sensibilitat. L'interpreten infants de l'associació Casa Amiga.
3: L'espectacle que fem amb els nostres alumnes més petits, en total són 14 nens que participen en aquest espectacle, que són de 4 a 12 anys. La història parla sobretot d'amor, de família, de acceptació d'una persona de tal com és, sense mirar les nostres diferències, que en la història són els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan d'habitants hawaians, d'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen d'Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
2: L'obra L'illa Aloha, el poder de l'Ohana és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Tothom coneix el Panxos, els veïns de Lloret de Mar i de pobles dels voltants hi han menjat com a mínim una vegada. Un restaurant emblemàtic de la vila de cuina mexicana que ha celebrat 30 anys de trajectòria d'èxit com a establiment familiar. Una fita per la qual ha rebut aquest dilluns el reconeixement dels restaurants i de l'Ajuntament. Al capdavant del Panxos hi ha la família de Joaquim Bolós, que explica per què, 3 dècades enrere, van decidir apostar per la cuina mexicana.
4: Sempre he tingut molt de carinyo a la cultura mexicana, o sigui, en la meva joventut era un admirador de la Revolució Mexicana, i quan vaig provar el menjar mexicà, dic, pues de cuina és molt interessant. Com sempre m'he dedicat a l'hostaleria, he tocat tots els punts de l'hostaleria, des de fer de cambrer, recepcionista, cuiner, director d'hotel, gerent, i quan vaig decidir establir-me pel meu compte, diu, pues mira, és una cosa que m'agradaria portar-lo a Lloret, i així va ser. Era un producte que a Lloret no existia, i per sort vam tindre èxit i vam sortir endavant. Fer les coses en bona voluntat, en carinyo, i mirant sempre de productes de qualitat, i atenció al client, lo fonamental de l'hostaleria, o sigui, bon producte, bona atenció i ajustar-se en el preu també.
3: Actualment el Panxos compta amb 2 establiments ubicats a prop de la plaça París i de la plaça de la Vila i amb 12 de treballadors, i fa poc la tercera generació de la família Bolós s'hi ha posat a treballar. Des del sector de la restauració, Marc Linares, el president del gremi, destaca el caràcter familiar del Panxos.
5: És un restaurant que sempre ha estat molt familiar. Crec que tota la gent del poble ha passat per allà, ha crescut amb el Panxos. Crec que són una família que han demostrat que sempre estan al servei de tothom, sempre col·laborant amb qualsevol associació o entitat, que han anat creixent, han crescut d'una forma orgànica, amb noves propostes, ara també amb la taqueria, i que 30 anys, a dia d'avui, no s'arriba tan fàcil a hostaleria, i crec que és de rebut agrair-los i reconèixer.
3: Per part de l'Ajuntament, la regidora Cristina Aymerich ha posat en valor la capacitat innovadora del Panxos.
6: Nosaltres érem joves i moltes vegades anàvem en carnaval i tal, quedàvem tota la colla d'amics per festejar i sempre anàvem als Panxos i contents perquè tenen una generació de pel mig que continuen en aquesta restauració, contents perquè han ampliat el negoci i pioners perquè en el seu moment fa 30 anys obrir un restaurant mexicà a Lloret de Mar, van ser innovadors en aquest sentit, així que menys que nosaltres fer un reconeixement per la gent que ho fa molt bé i treballa bé a gust aquí a Lloret.
3: Amb 3 dècades d'història, el Panxos reafirma el seu paper com a restaurant emblemàtic de cuina mexicana molt conegut dins i fora de Lloret de Mar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
8: Raise back your body. Right there, well, around the world.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 12 de juny, Helena Gadel, i el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps de Clotilde. Música que es viu. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El copilot d'un turisme mort aquest dilluns després que el vehicle amb el que circulava xoqués frontalment contra un cotxe tot terreny a la C-63 a Lloret de Mar. La víctima és veí de Santa Coloma de Gramenet i tenia 20 anys. El conductor ha quedat ferit greu i els equips d'emergència l'han traslladat al Trueta de Girona. L'ocupant del tot terreny ha sortit il·lès del sinistre. Les causes de la col·lisió estan investigant-se. Arran del xoc es van activar ahir diverses patrulles de Mossos, 4 dotacions de bombers que van fer tasques d'excarceració i 2 unitats i l'helicòpter del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, l'accident va obligar a tallar uns dels carrils de la via i els Mossos van donar pas alternatiu a la resta de conductors. Amb aquestes són ja 57 les persones que han mort a les carreteres catalanes des de principis d'any. Seguim amb un altre succés. Una dona francesa presumptament segrestada i agredida per la seva exparella ha estat rescatada per la policia local de Blanes en una operació que ha culminat amb la detenció de l'home, també de nacionalitat francesa. Està acusat de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Tot i que els fets es han desencadenat a Blanes, la investigació ha revelat que tant la víctima com el detingut estaven allotjats en un hotel a Lloret. Segons va explicar inicialment l'home als agents, tots dos passaven uns dies de vacances a la Costa Brava i mantenien una relació de parella. L'actuació policial va començar després que diversos testimonis alertessin que un home estava colpejant un vehicle amb una dona a l'interior en una bencinera al centre de Blanes. Quan les patrulles van arribar al lloc dels fets, l'individu va intentar fugir corrents, però va ser interceptat poc després. La jove va negar la versió que donava l'home i va assegurar que es tractava de la seva exparella, que la retenia contra la seva voluntat. També va explicar als agents que havia estat víctima d'agressions i d'amenaces de mort i que l'home li havia retirat el telèfon mòbil per impedir que es pogués comunicar amb la família o també amb coneguts.
3: Altres notícies.
2: D'altra banda, obrim plana cultural. Les aules de teatre per adults arriben a final de curs. Aquest cap de setmana porten a escena tot el que han après amb 2 funcions que tindran lloc dissabte en el Teatre de Lloret de Mar. D'una banda, l'aula de teatre d'adults presenta Després de la pluja, de Sergi Balbel, una obra que dirigeix i ha adaptat l'actriu Judit Saula.
4: Porto un dels 2 grups de l'aula d'adults del Teatre de Lloret de Mar. El dissabte 13 de maig, a les 7 de la tarda, el nostre grup presentarem Després de la pluja, una obra escrita pel Sergi Balbel. Aquesta obra és una obra distòpica on ens situa en un món que fa 2 anys que no plou, o sigui que hi ha una sequera molt considerable i això afecta a tots els personatges d'una manera o altra. I tota l'obra passa a dalt d'un terrat d'un edifici i aquest edifici és una empresa d'alto standing, no es diu mai el nom, tampoc se sap ben bé de què treballen, però és una empresa on hi ha molta gent de poder i també hi ha molta gent que no en té. És a dir, que hi ha els directors, els administradors, els secretaris, missatgers, o sigui, va dels que tenen més poder als que no tenen tant poder. I què passa? Que tota aquesta gent es troba al terrat i per què pugen al terrat? Doncs pugen a fumar, perquè en aquesta empresa està prohibit fumar. Quan entres a l'empresa hi ha un detector de tabac i no els deixen entrar tabac. Evidentment, sempre se'n cola d'alguna manera, d'estranquis, i tots aquests tipus de personatges es troben a dalt, al terrat a fumar, i allà és on es desafoguen, on expliquen les seves vides, les seves inquietuds, on es barallen, on s'estimen, on una mica passa una mica de tot. I això és de què va una mica l'obra, i no us puc acabar de dir de què va, de com s'acaba, perquè si no ho desvelaria i faria un spoiler i no pot ser, perquè volem que vingueu al teatre el 13 a les 7.
2: El repartiment de Després de la pluja el formen Àlex García, Antònia García, Cristina Domènech, Laia Barberà, Montse Xirgu, Olva Menchikova, Pere Barceló, Pili Cerdan i Raquel García. L'altra funció de dissabte és Lloret Alàs, que portarà a escena una adaptació basada en el text Rostoll cremat de Toni Gomila. En aquest cas, l'obra la dirigeix Joan Romà Ortiz.
3: Doncs aquest dissabte, 13 de juny, a les 9 del vespre, al Teatre Municipal de Lloret, presentem l'obra Lloret Alàs, una dramatúrgia que he fet jo mateix basada en el text d'Antoni Gomila, Rostoll cremat, que és una obra que parla sobre el turisme, concretament a Mallorca. Jo quan la vaig veure, que la van fer aquí, precisament la Maranta la va portar al Teatre de Lloret, doncs vaig enamorar de l'obra, del text i de tot plegat, i hem fet una adaptació molt, molt bèstia. Vull dir, segurament el propi Toni Gomila no reconeixeria el seu text perquè l'hem transposat aquí a Lloret. És una mirada crítica, sarcàstica, a la nostra indústria, a la nostra indústria principal, que és el turisme. Però també vol ser un homenatge a Lloret i a la seva gent i a tota aquesta gent que s'ha dedicat precisament a aquesta indústria. Tot el caos que això suposa, el turisme com a font d'oportunitats, com a font de misèries, de contradiccions, i sobretot una visió molt còmica d'un espectacle que esperem que faci molt de riure, que la gent s'ho passi molt bé, que els actors ho estan gaudint bastant. Crec jo que això es transmetrà al públic i que tots plegats riurem força.
2: Lloret Alàs compta amb les interpretacions de Cristina Carbó, Agnès Moretones, Cristina Pérez, Ella Esquiva, Mireia Garbín, Pep Agustí, Sergio Findemreiser i Susana Perpinyà. Entre una obra i l'altra, que són dues comèdies, porten fins a 19 actors a l'escenari del Teatre de Lloret de Mar. Les funcions arriben aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda i les entrades són gratuïtes, però cal descarregar-se la invitació a la pàgina web del teatre.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Si es pot del moment.

Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.

0: Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Esperit del Carib torna a Lloret de Mar amb una nova edició de la Fira dels Americanos. El passeig marítim es transforma en el malecón de l'Havana amb mercat indià. Els concerts de Michael Cabrera i de Mariana i la Maquinària. Balls llatins, animacions teatralitzades, cocteleria i molt més. Activitats per a tothom. No t'ho perdis. Gaudeix aquest cap de setmana de la Fira dels Americanos. Més informació a www.lloret.cat/americanosLloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. Dies enrere, Lloret de Mar va celebrar la 12a edició dels Premis Guitar, que reconeixen iniciatives i trajectòries vinculades al talent, l'emprenedoria, la solidaritat, la formació i també el turisme. Un dels reconeixements més destacats ha estat el Premi Especial 3 Pioners, que ha recaigut en la família Rigat. Escoltem Felip Rigat, el propietari de l'hotel.
4: Estem molt contents de rebre aquest galardó, especialment aquest dia en què el meu fill m'acompanya, que és la sisena generació d'hotelers, i que també tenim un càlid record envers en Climent Guitart, una persona en què hem conviscut i hem tingut molt bona relació fins a la seva ausència, desgraciadament. La nostra empresa farà dintre d'uns anys, quasi 200 anys. Som empresa de sisena generació, com hem dit abans. El futur està en mans del Santi i l'Anna Rigat, que s'estan preparant, una com a economista i l'altra com a director d'hotel. I en breu pues, començaran a substituir-nos. Ser un dels representants com a pioner del turisme o de Premi Tres Pioners de la Fundació Climent Guitart significa un reconeixement a la labor feta des de 1955 a Lloret, en què el turisme pues, va desenvolupar-se com tots més o menys coneixem.
3: En l'àmbit de la solidaritat, el guardó està per la Fundació Pioneers of Our Time de l'Alt Empordà. Escoltem un dels responsables de l'empresa, Esteve Guerra.
5: Quan veus que una fundació tan important com la Climent Guitart, que defensa uns valors fonamentals a la nostra societat, doncs ens dona un guardó a la Fundació Pioneers of Our Time per la feina que fem a la Vall de la Muga, doncs representa un gran honor, d'entrada un gran honor. És un reconeixement també per tot el nostre equip, per la gran feina que han fet des de que hem originat la nostra activitat, i també honestament ens encoratja a seguir treballant per defensar doncs, tot el que creiem que s'ha de fer a la Vall de la Muga, tant en matèria de sostenibilitat, de respecte als ecosistemes, economia social, regenerativa, i sempre en un marc doncs, de col·laboració público-privat i aglutinant doncs, tots els actors del territori doncs, que realment tenen una importància i que sense ells, doncs, evidentment, no podríem arribar a grans consensos de territori, que és el que acostumem a fer a la Fundació. Per tant, molt agraïts i encantats d'haver rebut aquest guardó.
3: Pel que fa a l'emprenedoria, el premi està per Brava Nariz, una empresa de la perfumeria natural de l'Alt Empordà que desenvolupa el concepte d'osmoturisme, una proposta que combina aromes i experiència turística com a eina de descoberta del territori. Escoltem el fundador de Brava Nariz, Ernesto Collado.
6: Per mi aquest guardó ha sigut molt important perquè reconeix una tasca que s'ha anat fent de mica en mica, construint aquest concepte de l'osmoturisme, que és aquesta forma de viatjar seguint el teu olfacte, el teu nas, és a dir, seguint el teu cor i la teva intuïció. Per tant, una forma de viatjar que va més al cor de les coses, a intimar, a aprofundir, a crear moments emocionants i records doncs, molt poderosos. Llavors, aquest sentit de l'olfacte, que sempre ha estat relegat i que està, diguéssim, fora del que serien les grans vedets sensorials, doncs ara sembla que el turisme el reconeix com una forma també de viatjar interessant. Per tant, per mi és un gran honor i ha sigut una empenta molt gran en la nostra visió i en el nostre projecte.
3: El guardó de música ha distingit Gió Produccions, coneguda com la Gió, una formació gironina que aposta per noves maneres d'apropar la música clàssica al públic a través d'experiències escèniques i projectes educatius i culturals. Donem pas al director general de l'empresa, Jaume Sabater.
7: Per a la Gió és un honor haver rebut el Premi a la Música Climent Guitart, un reconeixement que premia un projecte que treballa per transformar el sector de la música clàssica, per connectar nous públics i generar no només impacte cultural, sinó també social al territori. Per tant, creiem que són uns valors que van molt alineats també amb l'esperit d'aquests premis Climent Guitart, amb aquesta transformació positiva del nostre entorn, des de les persones, des de les emocions i amb aquest compromís comunitari. Per tant, per nosaltres és un honor i molt contents d'haver rebut aquest premi.
3: En aquesta edició també s'ha lliurat el premi de la formació a Darina Filip, alumna amb la millor qualificació del cicle de restauració i de catering de l'Escola d'Hostaleria. El reconeixement inclou una beca per continuar la seva formació al CET de Barcelona. D'altra banda, el premi a la trajectòria està per la germana Sabina i Glòria Fluxa, al capdavant del grup Iberostar.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
0: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Radio.

0: Atenció, veïns i propietaris del nucli antic. Informa't sobre les subvencions per al tractament i rehabilitació de façanes per a aquesta zona. No et perdis la reunió informativa extraordinària d'aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Informa't, resol dubtes i coneix tots els detalls de les ajudes disponibles.
1: Un poquito de calor, pegadito, síguelo, ya te di.

nova ràdio Lloret.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit. Us parla Rosa Giral. El Casal de l'Obrera acollirà el proper cap de setmana dues propostes de l'associació Casa Amiga que porten a escena espectacles en llengua russa. La primera obra és Un detectiu i capista, un espectacle recomanat per a públic a partir de 12 anys, que combina comèdia, misteri i també una mica de toc absurd. La peça explora la percepció de la realitat, les emocions i la lògica a través de diferents veus interiors. Donem pas a la Nelly de Casa Amiga.
4: És una comèdia una mica absurda, un tall bastant absurda, amb només tres actrius, vale? Que fan paper dels detectius. I detectius així bastant còmics i amb molt poca consciència, diguem. I durant l'espectacle passen escenes inesperades, escenes còmiques i també una mica rares, i passen, diguem, els crímens que volen resoldre són bastant còmics, són molt, molt ridículs, diguem així. Vale? És bastant visual, hi ha molt de canvis en l'escena i tot el rato hi ha només tres actrius i un actor. Un actor secret, diguem així, que un personatge així inesperat per al públic, així. I res més a dir, perquè també és una mica misteriós, que no vull explicar moltes coses, que millor que vingui al públic i que ho vegi.
3: Un detectiu i una pista representa aquest dissabte a les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera. L'endemà diumenge és el torn de l'obra Illa Aloha, el poder de l'Ohana, un espectacle familiar i musical que s'inspira en les illes hawaianes. La Nelly afegeix que l'espectacle compta amb danses hawaianes, música i una posada en escena plena de sensibilitat. L'interpreten infants de l'associació Casa Amiga.
4: L'espectacle que fem amb els nostres alumnes més petits, en total són 14 nens que participen en aquest espectacle, que són de 4 a 12 anys. La història parla sobretot d'amor, de família, de acceptació d'una persona de tal com és, sense mirar les nostres diferències, que en la història són els nens petits fans d'extraterrestres i els nens més grans fan d'habitants hawaians, d'illa hawaiana. I per això també és molt musical, és que fan el ball de hula, vale? I parlen d'Ohana, que vol dir família, que en aquesta, diguem, illa s'accepten tots, aunque siguen, fins i tot que siguen uns extraterrestres, aun així poden trobar com una manera d'acceptar-se, d'entendre'ns i de tornar-se amics i una família gran.
3: L'obra L'illa Aloha, el poder de l'Ohana és aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda en el Casal de l'Obrera.
2: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.